Allò que mata, han per la llampi, han per la llampi. Ho catarà aquí, s'assina, xima, han estat que mata per intent, crec. Hem de banda tocar històrics, na. Aquesta banda joventut musical, llapo. Que s'ha tocat, han estat que mata més que xam.

Allò que m'ha de cosir, avui n'exist, avui era que t'anai marra rosat, t'anai marra na catac, eh? Allò que m'ha cosit, anis per dintre, n'hi crec que com una catac, munat gilat kullaka, allò que era aquí, que m'ha de cosit, anis per dintre, pachata, o que baja, waki chavi, a cartuc t'enyani, Hisa hutiri urnagan hutiri sábado ruba kuta singayari hutiri sábado chikanis tasiani pakallo karum pachata tunkarum pachkama Hisi chus chakta primer gasut khwaya kiraki kaisa yolosita tokena policia nakam bikumara kita kis andre nakampim ukamaki kiraki kamach kiraki snakta kuna saber suman unya kita dapana hisa sina hiwasa nakas sawara kinyani waliki pana hutiri sábado urukumai monathilat kujakam.